molt i ja costaria dir que aquesta gran música ho agafeu des de partida i a tassa de Champions, que és un elito, belito, més conegut per la seva adegues, com aquell beijillo i aquell abraço.